Atractiu, atractiva. Atractiu, atractiva. Atractiu, atractiva. Obeir.